Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

cada dia, per així estes hores, obrim de par en par el 100% Radio Fórmula. Per a poder posar-nos al dia, per enterar-nos de què és el que més sona, de qui són els protagonistes avui a la premsa musical. I fins les 10, contem a més amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I no és qualsevol cosa, això, perquè se nota. Se nota molt quan practiques ciclisme, running, trail o triatlon, si la teua roba s'adapta a tu i a les teues necessitats. I amb G-Sport això està aconseguit. A G-Sport tenim a Xàtiva a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Sí que si eres deportista, G-Sport. A més, agafem la premsa musical del dia i ens farem, de moment, l'efemèride musical. Bueno, pues avui el protagonista és d'Alcoi. Ja sabeu de què anem a parlar, no? Camilo Blanes Cortés, avui cumple anys. I és que va néixer tal dia com avui, però de 1946, a Alcoi. Ens deixava un 8 de setembre de 2019. El coneixíem com a Camilo VI i va ser un productor musical, compositor i cantautor espanyol de balada romàntica, pop i rock. Una de les veus més importants que hem tingut al país. Guardonat en l'any 2011 amb la medalla Máximo Orgullo Hispano, que se li va entregar a la ciutat de Las Vegas, als Estats Units. Més de 40 produccions discogràfiques que va firmar. I gràcies a una activitat que va sostindre entre la dècada de 70 i dels 80, bueno, pues només al nostre país havia aconseguit 52 números 1. Les seues ventes totals s'estimen en més de 100 milions de discos al voltant de tot el món. Com a compositor, ell va escriure cançons importantíssimes per a gent com Miguel Bosé, Ángela Carrasco, José José, Andri Lauders, Lucía Méndez o Manolo Otero, entre altres. En el 75 protagonitzaria el paper en la òpera rock Jesucristo Superstar, que ja va fer que la seva veu se coneguera tota Latinoamèrica. Avui recordem esta veu tan important. Avui recordem a Camilo.

a favor de Palestina. Macklemore estava participant en la gira de Sheeran, però després de cridar en un dels seus concerts Free Palestine, la promotora ha decidit retirar-li les dates que li quedaven. Segons ha explicat, alguns recintes haurien comunicat que no anaven a acollir els concerts de Sheeran si Macklemore continuava en el cartell. I així ve el lío, eh? Altres artistes que també estaven relacionats amb esta gira, com Phineas o Lucas Graham, bueno, pues han decidit també abandonar este tour de manera solidària amb el seu company, amb Macklemore. I mentrestant, Ed Sheeran, què diu de tot això? Bueno, pues ell vol desmarcar-se d'esta cosa, eh? Ha dit que la decisió no és seua, que ell és un

i li pareix justa, però que tot això no ha, no ha sigut decisió seva. El cantant ha explicat també que ell va intentar fer d'intermediari i que considera que seus concerts deuen d'estar allunyats de la política, perquè ell diu que a seus concerts la gent va passar-ho bé i no a parlar de política. Bueno, pues la polèmica està servida, perquè ara, clar, se li pregunta a tots els artistes que què opinen, si estan a favor de Macklemore, si el recolzen o no. Clar, hi ha molts artistes que és que no volen clavar-se en este tema, perquè saben que diguen el que diguen, sempre van a haver haters, la gent no va estar contenta. Bueno, pues un gran problema que s'ha buscat Ed Sheeran sin comerlo ni beberlo, eh? Anem a quedar-nos amb el seu Bada Bitch.

0: acerca tu estilo musical. Y escucha Blu Radio online.
1: www.bluradiofm.es.
2: Sempre sent música. Entera't de què és el que més sona.

0: Silencio.
1: Ana y Carolina, con ego disco Marlena, están preparant nou disco. Presentaran abans de que finalitzi l'any. Ja hi han llançat este tema.
2: 100%.
1: Ahí han llançat, amiga, date cuenta. És lo nou per a Marlena. I ara, l'Erika.

Completem el 100% Radio Fórmula. Ens quedem amb el Sudos. A plegar Street of Dreams. D'aquest 2026 també aplegarà el seu nou àlbum.

0: amb la previsió de l'oratge. Per informar-nos, visitem oratgenet.com. Avui publiquen un post que diu: dia de canvis. Dimecres de la setmana passada també estàvem esperant canvis en forma de ruixats i tronades que van entrar per el nord i que acabaren afectant el centre i el sud de la comunitat. Avui tornem a estar atents a un nou canvi de temps provocat per l'entrada d'un sol com d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que inestabilitzarà l'oratge a partir d'esta vesprada, quan la isoterma quede des 15 graus, quede per davall de zero, afavorint la formació de núvols d'evolució. Els núvols i la inestabilitat viatjaran de nord a sud, on el vent girarà gregal, donant activitat als núvols en arribar al sud de València i d'Alacant. Les temperatures iniciaran també un descens que tindrà continuïtat en els dies següents. Demà dijous, l'aire fred en altura es desplaçarà cap a l'est i es barrejarà amb el vent de gregal al sud, acumulant núvols a la costa i deixant ruixats que localment seran d'intensitat moderada. Al nord podrà escapar-se algun ruixat durant el matí, mentre que al centre i sobretot al sud, els núvols cobriran el cel des de primera i fins a última hora del dia, amb pluges persistents i localment moderades. Divendres encara notarem la influència del vent en altura, tot i que el vent de llevant i de gregal anirà perdent força, però encara afavoriran l'entrada de vent humit des de la mar i faran que se mantinga, i s'avís per pluges a València i a Alacant. El cap de setmana ja recuperem l'estabilitat de la mà de l'anticicló. Visitem AEMET. Anem a veure l'últim model publicat. Vegem avui avisos, eh? Avisos per esta pluja que estem esperant a partir d'esta vesprada. Tenim un avís taronja, que significa perill important, a l'interior sud de València. S'activa a partir de les 4 de la vesprada i això significa que en una hora puguem acumular més de 40 litres per metre quadrat. També tenim un avís per tronades, per tempestes. I és que aquestes podrien vindre acompanyades de granís de fins a 2 centímetres. Precaució, perquè esta vesprada s'activen aquestes dos alertes. Les temperatures, la màxima d'avui s'espera que siga de 31 graus. Demà serà de 23.
1: Aire Studio. One station, one nation, multiple clubbing, future generation. Blue Radio, servicios informativos. Internacional.
2: El espacio, el nuevo foco de inversión imprescindible para garantizar seguridad y desarrollo económico. La Cumbre Espacial Internacional de París, la primera celebrada, alerta de que es el eje estratégico imprescindible, reuniendo a representantes de 120 países y de las grandes empresas del sector. Más allá de la innovación, el evento se ha centrado en buscar la seguridad e independencia espacial.
1: Nacional.
2: Los sindicatos médicos y facultativos de todo el país han alcanzado un acuerdo unitario para fijar para el próximo miércoles 28 de octubre como la fecha de inicio de una huelga indefinida estatal. La convocatoria conjunta surge como respuesta de rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad, cuyo borrador ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, pese a la oposición tajante del colectivo.
1: Comunidad Valenciana.
2: La Diputación de Valencia ha licitado con un presupuesto de 4,8 millones de euros las obras de ampliación y mejora de drenaje de la carretera CV 598, que supone el acceso principal al municipio de Canals por la zona oeste desde la autovía a

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: En els anys, però n'hi ha cançons que continuen tinguent exactament el mateix efecte que en el seu dia, veritat? Bueno, pues és el cas d'Àlex Ubago i els seus grans èxits, com este que acaba de sonar, A Gritos de Esperanza. El cantant està d'aniversari en este any. Està celebrant 25 anys de carrera i acaba de recuperar un dels seus grans clàssics. Acaba de presentar

de la publicació de Què pides tu? L'àlbum que el convertiria en una de les veus més reconeixibles del pop espanyol a inicis del 2000. Per a celebrar aquest aniversari, l'artista està recorregant distints països amb la seva gira Què pides tu 25 aniversari, en la qual recupera en directe cançons com esta o altres com Sin miedo a nada, Sabes tú, Què pides tu, Aunque no te pueda ver. Bueno, pues un disco que en el seu dia va vendre 1,5 milió de còpies. Bueno, pues una gira que dir-vos molt pronter tindrem proper d'ací. Perquè tenim cita

Concha Arena. No debió de faltar. Àlex Ubago conta en una recente entrevista que seus concerts, bueno, pues comencen així de manera tranquil·la, però que després la gent, bueno, pues comença a cantar cada vegada més alt, més alt. Més que un concert, pareix un karaoke. Que ho passen molt bé. Minuts sobre les 10 del matí. Bueno, pues un bon moment per encetar el 100% de avui. Obrim edició en el dimecres 16 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, des d'ara i fins

ligera els que sonaven per ací amb el tema Alguna pel·lícula. No, pues anem a parlar d'Ultraligera, d'un nou festival de música i d'Albacete. Tot junts, sí. Albacete acollirà el pròxim 11 d'octubre una nova cita amb el rock i l'indie nacional de la mà d'un nou festival, Atardecer Fest, un festival que aplega la ciutat amb un cartell encapçalat per els que acaben de sonar Ultraligera i Rata i que comptarà amb l'actuació de la banda de Ases. Bueno, pues esta cita festivalera començarà en un horari molt bo a les 5 de la vesprada i promet convertir la plaça de Baus de Albacete en l'escenari d'una vesprada de música en directe, amb propostes destacades de la nova escena nacional. Bueno, pues començarà tot amb l'actuació de la banda de Ases, com hem dit, a les 5 i mitja. Sobre l'esa de la vesprada, actuació de Rata. I a les 8, actuació d'Ultraligera. Bueno, pues tot això per al dissabte 11 d'octubre. Bueno, pues un festival important que comença Albacete. Este any és la primera edició i esperen que comence per a quedar.

Anem a saludar enseguida als amics del Mirador del Passatge, el Menjars per Emportar. Ja sabeu que es venen amb un bon tema del record. Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Vale. El Mirador del Passatge, Menjars per Emportar. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina, al costat del Charter.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Piensa en Azul, Blue Radio.

van publicar en el passat mes de novembre. Està a punt de complir-se un any, eh? Conté 13 cançons, totes noves i totes al 50% per cadascun d'ells dos. Bueno, pues sonava per ací, Dardos. I és que esta la demanava la reina del Sàhara. Diu, bon dia, esta la vull dedicar per a la Sunrow, per a tu i per a mi. Bueno, pues gràcies i bon dia.

Després de l'èxit de la passada setmana, repetim. Sí, sí, perquè una vesprada així no podia quedar en una sola. Este dissabte 19 de setembre, des de les 5 de la vesprada, torna el Tardeo al Barco amb Juan Tormo en cabina. Una nova sessió indie pop amb temazos, himnes, música per a ballar, cantar i disfrutar a lo gran. La primera sessió va ser un èxit i este dissabte tornem a liar-la. Te esperem des de les 5 de la vesprada en el Barco, al carrer Botigues de Xàtiva. Juan Tormo en cabina amb una sessió indie pop que no te pots perdre. Este dissabte repetim. Ens vegem al

Este matí al 100% Radio Fórmula te contaba que hoy felicitaba en el cumple a gent com Camilo VI. Bueno, pues també van a ser tal dia con Wichen tan importante en el món de la música com este que acaba de sonar, uns dels Jonas Brothers. Ahí estava Joe Jonas. També complí anys Katie Melua. També B.B. King. I com no, Marc Anthony. Anem a parar-nos ahí i tenim bona excusa per a poder quedar-nos amb este èxit, el de Tragedia. Bueno, pues Marc Anthony.

alguns núvols que de tant en tant el tapaven, però l'horatge ha sigut tranquil. Però atenció, perquè a partir d'esta vesprada, a partir de les 4, entrem en alerta taranja a les comarques centrals per fortes tempestes, per acumulació d'aigua de fins a 40 litres per metre quadrat en apenes una hora.

ara que volia dedicar una cançó per a la Sandra, per a mi, per a ella i per a tots, pues ahí estava esta. Ahí estava Maluma Baby. I este Tu Recuerdo, una de les últimes que ha presentat, la que tenim ara mateix en llista d'ell. Maluma, que apareix a la premsa, no tant a la premsa musical, sinó a la premsa del cor, a la més cotilla, eh? És que està molt feliç. Ahir va donar la benvinguda al seu segon fill, a Orion, junta a la seva xica, Susana Gómez. Ens acostem a la una, apenas 3 minutets ens queden. I mira, alcançarem esta hora amb este ritme.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Escoltàvem a Gracie Abrams. Ahí estava sonant també des de la llista amb el Look at My Life. Gracie Abrams ha anunciat The Look at My Life Tour, una gira amb més de 60 dates per Nord-Amèrica, Europa i el Regne Unit, amb la qual pretén presentar-nos el seu tercer àlbum d'estudi, que ja està disponible, Daughter from Hell. Dins d'aquesta extensa gira de concerts, Gracie ha confirmat dos parades a Espanya, pues dos concerts per els dies 27 i 28 de maig del 27. Seran els

Belén Díaz, Mau y Ricky que la acompañen. Anteriormente era Manuel Carrasco amb el seu superèxit, Qué bonito es querer. Una més i enseguida la novetat del dia.

0: musical del día. L'anem a conèixer gràcies al patrocini d'Autobuses Chambitas. Gràcies a ells en viatgem sempre de manera segura. I tots junts, Autobuses Chambitas, que ho posen ben fàcil. 696-930-919.
1: Novedad, novedad.
0: David Guetta firma este tema. You and I, me and

0: molta precaució amb l'oratge. Fins demà. Anem a tancar amb més La La Love You i Álvaro de Luna i El Hombre del Tiempo.
1: La nación con 26 grados. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente. Estará despejado en las rocosas y en la pradera. Oh, vaya, bien frente hacia nosotros.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines d'arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.